0: des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i, sobretot, molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Planeta, per donar-te el bon dia i la benvinguda si t'acabes d'incorporar, si has estat ahir. Gràcies per despertar amb nosaltres, per el despertar Blue de Blue Radio, que el parla, que t'acompanya, el Tomé Fantormo, hasta les 9, a ser el 90.2 de la FM.
1: Això és el despertador de Blue Radio.
0: I a través de la web, blueradiofm.es, a les 6.

0: Estàs escuchando Blu Radio con Juan Tormo.
1: Senyores, que morem en apenas 8 minutets. Xapleguem a les 9 del matí. Avui amb Emergentes des de València i este Chao Pescao. Que tingues molt bon dia. Un saludo, el teu Juan Tormo, un plaer.

Dijous 9 de juliol de 2026. 23 minuts passant de les 9 del matí, per així estem ja barallant-nos amb la premsa musical del dia, descobrint quins són els protagonistes i quins són els temes imprescindibles en esta setmana. En seguida es posem amb el lío. Però com cada dijous, també farem repàs per com van les ventes musicals, que també ens interessa molt este apartat. I tot això ho farem fins les 10 en companyia de G-Sport, que s'encarreguen del patrocini d'aquest espai. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Les tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, alia't amb G-Sport. Ja veuràs que còmode que estàs, que bé que te senta la seva roba. Agafem la premsa musical ja i sempre ens farem en primer lloc en l'efemèride. Bueno, pues es conten que tal dia com avui, però de l'any 2000, era número 1 a totes les ràdios del nostre país i moltes de Latinoamèrica i d'Europa, una cançó titulada María María. Una cançó que pertenece a Santana, amb la col·laboració del productor G&B. Bueno, pues se incluía en el seu àlbum Supernatural, que va aconseguir ser multiplatí per les seues ventes i un any més tard aconseguiria el Premi Grammy a la millor interpretació pop. Bueno, pues per així la tenim. Regresem a l'any 2000 per a recordar això.

0: I tu, què tal el sents? Jo, 100%.
1: Em sona per ací de La Fuente, és BTS i l'últim ha sigut Olivia Rodrigo. Bueno, pues tots em tenen en comú que tenen el seu últim treball entre els més venuts en l'última setmana a Espanya. Bueno, pues es queden dos més i coneguem en seguida el número uno, el superventes. Bueno, pues també en el top ten esta setmana, un que no falla mai, el senyor Bad Bunny.

ara sí la previsió de l'oratge, la que llegim a través de la web oratgenet.com. Avui es compten. La calor comença a passar factura. Porten dos dies de calor infernal. I avui no apretarà tant, però tampoc apretarà molt menys. La calor continuarà passant-nos factura en no deixar-nos dormir per la nit i dificultar-nos el nostre dia a dia. De fet, la nit ha sigut tant o més calorosa que en les últimes. I avui al centre del dia el desès tèrmic serà molt tímid i apenes l'anem a notar. De fet, els avisos per calor continuen vigents a la major part del territori. No, pues avui novament a les comarques centrals, avís taronja. La calor serà un poc menys intensa, però sí persistent, per a demà. Demà i el cap de setmana, la calor pareix que ens donarà un xicotet respiro, però les temperatures, encara que sí que mostraran algun descens, continuaran sent altes. Demà encara mirarem de reull també cap a les muntanyes del nord, perquè allí podrien formar-se tronades vespertines. Però tot indica que de cara al cap de setmana farà una miqueta més de calor i que desapareixerà este risc de tronades i, per tant, baixarà també el risc d'incendis. La qual cosa sempre és una bona notícia.

pues demanarem, perquè comença el nostre temps. Peticions, dedicatòries, salutacions, recomanacions, el que vulguis contar-me. 6, 7, 8, 60, 53, 30. Tu demanes i nosaltres te posem per ací. WhatsApp o ens telefones. 6, 7, 8, 60, 53, 30. Fins les dues, 100% peticions. Avui en edició d'este dijous 9 de juliol.

Lo que pasó, pasó. O dit d'una altra manera, pasado, pisado. Ahí teníem a Álvaro Soler i a Marta Santos. I per continuar, anem a llegir un missatge que ja tenim per ací. Diu, bon dia, pica mediterrani de los rebeldes. I vull dedicar-la per a tu i per a mi, de part de la...

tornarà per a Aya Nakamura. La van conèixer gràcies a este Ja Ja. Però es quedem amb el remix en el que participa Maluma.

David Juliol. Recorda, dinar, tardeo. Telèfon per a més info, 6644-1256-22. Amb DJ Paulete, i és DJ Pau de Jota, Jota de Jota i AJ de Jota. I tot presentat per Ricardo Chaffer. Bueno, pues una superfesta remembera que se celebra al Filaner Don Tiñento. És un lloc acondicionat, així que no se preocupeu per la calor.

Ahir ja te van presentar esta com a novetat. No l'esperàvem ahir per sorpresa. Apareixia U2 presentant este Streets of Dreams. Publicat este nou tema, Streets of Dreams, el primer avanç del que serà el seu pròxim àlbum d'estudi. Està previst per a finals d'aquest 2026, segons anuncia la discogràfica Universal. Este serà el primer disc de llarga duració de la banda amb material inèdit des de que en 2017, ja fa 9 anys, publicaren Songs of Experience. Este primer senzill ha estat produït per Jackknife Lee, qui també va col·laborar amb ells en l'àlbum How to Dismantle an Atomic Bomb. Per això ens recorda aquell tema, veritat? La cançó recupera el so més reconeixible de la banda, amb les guitarres de The Edge, la base rítmica de Mullen com a columna vertebral i remitís als primers discos de la banda dels anys 80. El detall més cridaner és que el estribillo està en espanyol. Escoltem a Bono en un perfecte espanyol dient La calle de los sueños. Este gest connecta amb la història del videoclip, que va ser rodat en el passat mes de maig a la plaça de Santo Domingo, en Ciutat de Mèxic, on el grup se trobava per a la final de Streets Will World Cup 2026. Bueno, com a curiositat, dir-vos que una tormenta ben forta va averiar un dels generadors durant el rodatge. I, bueno, pues no sabien què fer, per on continuar. Sort que una família els va brindar la seva casa. I allí la banda va poder acabar de rodar el videoclip que acompanya. El llançament, com hem dit, aplega per a la tardor. No tenim data concreta encara, però sí que han dit que serà en setembre o octubre quan se publique este nou disc del U2. Un disc que serà molt especial perquè amb ell celebraran 50 anys de formació. Que se diu Fronter, eh? 50 anys que complissin ja el U2. Pues per molts més. Obrim així la segona hora d'este 100% petició. Som 16 minuts sobre les 11.

0: ganes i fresques veritat amb ritmes com este que vos estem posant a Nor Ultra i el Tolto i jo. La previsió de l'horatge és que avui farà calor, però pareix que no tanta com ahir, eh? Quantíssima calor que vam patir ahir. Estàvem mirant amb les temperatures. Bueno, la màxima registrada va estar a Llocnou d'en Fenollet, eh? 44,3 graus que van tindre allí. Seguir per Guadasséquies, 44,2. Canals, 43,9. Ahir Rosantes, 44. Després Manuel, 43,8, Montesa, 43,6, el Genovés, 43,3, al igual que Xàtiva, i Albaida, 42,7. Bueno, pues temperatures ahir de rècord, eh? Esperem que avui no ens acostem a aquestes altes temperatures. Avui la màxima serà de 41 graus, bueno, la prevista, eh? Després veurem el que passa.
1: El calor, la playa y tu música favorita. Disfruta el verano. Blue Radio.

0: enseguida un tema del record, un gran èxit que van a portar-nos els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Recordeu, cal un dinar bé, encara que faça calor i no ens agrada clavar-nos en la cuina. Perquè per això estan els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Ells cuinen per a nosaltres. Ens ho posen ben fàcil. Només cal passar per allí després, mirar, triar i ale a dinar bé. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: Tots els dies, àmplia varietat en arrossos. Fan un muntó de calderos. Recordeu també verdures rellenes de temporada. Carn o peix, que t'apetís. 6635 4633 7640.

L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 4633 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

0: fácil. Si estem per utilitzar alguna frase célebre per a les seves cançons, Ahí està Benes, La La Love You. El nombre del tiempo, un tema en el que colabora també Álvaro de Luna.
1: Blu Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

dedicada per a Tere, de part de Meli. Bueno, pues xiques, que vaig a molt bé este dijous. Continuem amb Diegote i tu silueta, i acostant-nos a les 12. 4 minuts es queden.

Madonna y Sabrina Carpenter, Bring Your Love. El número uno que el porta, Óptica Central. Están a Canal Sí també a Xàtiva. Y en la web, óptica-central.com. Visita'ls en la web, que també tenen venda online. Estava jo per ahí mirant les ulleres de sol. Que models més xulos que n'hi ha per a aquest estiu, eh? Protegis la teua vista. Passa per Òptica Central. Damunt, Lluís, canvia el look. Si necessites ulleres graduades de sol, bueno, pues tens ara mateix una fantàstica oferta. Només 140.

Elena Rosé era qui sonava per ací. Feia junta amb Manuel Turizo. Ahí estava la cançó La Setmana. Potser esta siga la més important de l'últim disc d'esta veneçolana. Elena Rosé va publicar fa uns mesos No quiero que se acabe este bendito verano. Bueno, pues un àlbum que és xicotet, perquè només està format per 5 cançons, però totes importants. Títols com ¿Quién contra mí? Este, La Semana, Manuel Turizo, El Tutú, Amale, Te pensé o Agradecí.

0: Mariposa traicionera junta Alejandro Fernández. Ahí estaba en el semana. Bueno, pues un missatge que per así se la demanava y que ens la dedicava a tots. Bueno, pues gràcies. I un altre missatge, el que ens deixa per así la reina del Sàhara per a demanar-se l'última de Maluma. Diu, la vull dedicar per a la Sanro, per a tu i per a mi.
1: Si no te tengo en mi cama, el oro perde su color.

que este tema el van a escriure ells, Snow Patrol, però des del primer moment s'imaginaven cantant la Chunta Kylie Minogue. Tot va començar així amb una broma, després li ho van oferir i ella va acceptar. I ahí està, fet una realitat ja. This Alarm. Sí, 16 minuts sobre la una. Molt bona vesprada a tots. Últim rater de peticions i dedicatòries en este dijous. Si vos apetís algun tema, si

0: Ens n'anem ja per una novetat. La més important del dia, la que ens porten autobusos Chambitos. Si esteu organitzant un viatge, si necessiteu el servei d'autobusos Chambitos, 6696-930-919. Podeu telefonar i demanar pressupost sense cap tipus de compromís. 6696-930-919. També la seva web, autobuseschambitos.com.
1: Novedad.
0: I ara de Bogotà, avui han publicat una nova cançó. Esta, Bigger Splash.
2: La respiración.

0: missatge que tenim per ací que diu: la de Cassi de Melendi, de parte de Olivia, per a tots els bloliters, amb besets. Bueno, pues ens quedem amb la teua cançó, val? Després, Naina i Figa Flauas amb El pecat original. I demà, més 100% peticions. Salutacions de Jessica Mesa.
1: Por los pelos. Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel. Casi para mí es el verbo ser. Casi llegó pero se hizo tarde. Casi lo derribo pero fui yo quien caí. Casi lo adivinas, es por ti.

0: Esto es Tendido Pop.
1: Don Chuguarri, cantem aquí a la fresca.
2: Amics d'esportxes, ja estem en estiu. Si no, pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recorda, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 9202. 96 050 9202. En el Facebook en Porxes Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porxes.
1: La vida, sabor de amor.
2: Pebre Negre informa. Ahora que ya nos conoces por ser tu establecimiento preferido de comidas para llevar, te presentamos nuestro nuevo servicio de catering. Cuenta con nosotros para tus celebraciones. Servicio para particulares, asociaciones y ayuntamientos. Nosotros nos encargamos de preparar la comida y tú de disfrutar.

Connected to Selectec Music. Hola, amics, amigues, què tal? Pareixia que no, però sí, eh? Sí, hem aplegat el dijous, al moment on comença Connected to Selectec Music. Ja sabeu, cada dijous de 22 fins 23 hores, eh? Així en Blue Radio, en la millor emissora del món. També es podeu escoltar per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. A més, cada dissabte a la matinada tenim en les noches del Tecno el programa repetit de nou. Així que si no l'has escoltat entre setmana i el dissabte estàs per ahí de marxa, doncs el pots escoltar de nou. No és precis que estiguis de marxa, si estàs en casa i és la matinada, te'n vas a treballar o el que siga, el pots escoltar de nou en la nostra pàgina web www.blueradiofm.es.

dissabte, no, cada dijous, perdó, cada dijous de 22 a 23 hores. Connected to Selecting Music en la 90.2 de l'FM o també per la nostra pàgina web www.bluradiofm.es. La millor música electrònica, house, tech house, melodies progressives.

0: Connected to Selected Music amb una sessió
1: Pinchando Pablo Grimaltos. Connected to Selected Music.
0: Més canyera, més hausera de la música dels 90-2000, eh? Vinga, espero que la gaudiu.

que ha gaudit moltíssim de la sessió d'avui, eh? Que cançons més conegudes, eh? Conegudíssimes, parlant musicalment, amb aquest estil tan hausero, eh? Amb tan bon de rotllo. Bueno, amics, amigues, què dir-vos? Que vos espere la setmana que ve, eh?

0: fresques. Així que no podeu faltar ni la setmana que ve, ni a l'altra, ni a l'altra. Sí que tinc que dir-vos que en agost agafe vacacions. Tot el mes connecte tu, selecte music, va, vacacions. Però mentre estarem així. Així que guapa i guapotes, fins la setmana que ve. Adeu, adeu, un abraç enorme, adeu.
1: Connecte tu, selecte music, con Pablo Grimalto.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music. One station, one nation, multiple clubbing, future generation. Comienza Sindicato del Vinilo. En cabina, Quique Vallés. Síguenos en Facebook. Sindicato del Vinilo Radio.